peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

0: dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No estem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

Les nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per

0: Test Drive. Revisamos tus lunas antes de pasar la ITV totalmente gratis. En Glass Drive contamos con la calibración de los nuevos sistemas de cambio de carril involuntario y lector de señales de tráfico. Ahora en Glass Drive te aplicamos un tratamiento antilluvia gratuito. Glass Drive, reparación y sustitución de lunas de automóvil e industriales. Estamos en Xàtiva, calle Ronda Sequia La Vila, 15. Teléfono 96 228 2105. Glass Drive.
1: En el corazón de Xàtiva encuentras Restaurante Ca Concha, un lugar donde los sentidos despiertan. En Ca Concha te invita a saborear lo mejor de la cocina tradicional xativina: paellas, arroces, carnes a la brasa y ese toque de hogar que solo ellos saben dar. Reservas en el teléfono 699-34-34-45, Plaza de la Basa 10, Xàtiva. Ca Concha, donde el sabor y la inspiración van de la mano.
0: Atenció, veïnes i veïns. La Mancomunitat de la Costera Canal informa. Després de l'estiu, implementem un nou sistema de recollida de residus a les nostres comarques. El porta a porta. Per això, estem recorrent tots els pobles amb reunions informatives per explicar-vos com funcionarà este canvi i resoldre tots els dubtes. Un canvi que fem al teu costat i al costat del medi ambient per avançar cap a un futur més sostenible. Informa't de la pròxima reunió al teu poble a través de les nostres xarxes socials. Mancomunitat de la Costera Canal.
2: Un carrer net comença amb gestos molt senzills i xicotets. Usar la paperera, recollir el que embrutem i pensar en els altres. Perquè Xàtiva no es neteja sola, la netegem entre totes i tots cada dia. Per això, et donem les gràcies. Qui manté els carrers nets? Tota Xàtiva. Fem bé. Campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
3: La mejor programación solo la encontrarás aquí. Blu Radio FM 90.2.
4: Sonido en el...

Temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: voz en todas partes. Plataforma Blue.
1: Todo preparado para escuchar un nuevo programa del Territorio Remember presentado por Javi Vivas. A tope Javi Vivas. A tope Javi Vivas.
2: Encara que ha passat una setmaneta en què estem recuperant-nos del passat cada setmana, menú festival es pegàrem en el cumple, en la talici del nostre miatxo Germán des de Xàtiva. Que bé se ho passaren i que bé som molt. De menut equip us van muntar allà. I això que estàvem en una caseta de cambra, no hi ha un xalet aquello. Es van pegar un festival allà espectacular, la gent del TRM. Amigacho Germán, moltíssimes felicitats, en un poquet d'atràs, encara que els felicitarem el dissabte passat. Lo dic que vostè complisca molt més en companyia de la seva parienta, la nostra amiga Rebeca també. Es van portar genial. A saludar també a l'equip TRM, a tota la gent que va estar allí, moltíssima gent. Una festa privada xulíssima. Vam eixir calentes d'orella, que es diu. I com totes les setmanes, sigues benvingut, sigues benvinguda al TRM. Show Me, el primer tema que sona al TRM, la formació Bandido.
1: A tope Javi Vivas.

sé que el malecón estava bandido el seu tema Show Me Love. I qui no coneix la formació Xufa Viola? A mi me sorprèn, no seria que tingui tants temes. No estem en la feina. Magic Fly, el bo.

remix del Total Eclipse of the Heart. Mes de juliol del 2026 es de Ixaba, una de les dives que es feia ballar la versió original d'aquest tema, Total Eclipse of the Heart. Una estrella també és al cel, una gran estrella. En glòries dies, Bonnie Tyler, any 2026, juliol del 2026. Ja quedarà gravat a les nostres memòries.

sense qualificatius, la versió original del Simple Minds, Some Me One, Some Me Where, Summertime, Two Powers. Sonant este territori, remember, si t'acabes d'incorporar, les salutacions fredelíssimes del vostre amic Javi Viva Segre d'Ell.

Amigues, no tenim d'esperar més. Fins així ha arribat un capítol més, una historieta més del territori. Remember, presentat per un servidor, a Vivi Basicatayut. Moltíssimes gràcies, adeu i fins la setmana que ve.